Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Clàssics contemporanis.
3: El 91.3.
2: El 91.3. Només clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Centenars de persones, majoritàriament jovent, van seguir ahir el partit entre França i Espanya, que va guanyar la selecció espanyola 0-2, davant la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament a la plaça de Joan Abad, en un ambient molt animat que es va tornar en eufòria col·lectiva quan Espanya va certificar el seu passi a la final. Diverses entitats, col·lectius i persones que organitzen i participen en activitats culturals, esportives, cíviques i de lleure del municipi, com també les que formen part de les barres, actuacions musicals i fires de la Festa Major de Ripollet, han elaborat conjuntament el manifest per uns espais de Festa Major lliures de violències. Segons la nota de premsa d'Acció Ripolletenca Antifeixista, la iniciativa neix arran dels actes violents ocorreguts durant la passada Festa Major del Roser de Maig i té com a objectiu reforçar el compromís col·lectiu amb les festes basades en el respecte, la convivència i la inclusió. El document defensa el dret de totes les persones a gaudir de la Festa Major en un entorn segur i accessible, rebutja qualsevol forma de violència i apel·la a la responsabilitat compartida per construir espais lliures d'odi i d'agressions. Aquesta setmana, entre les 6 del matí i les 10 del matí, s'estan duent a terme una neteja intensiva de la Rambla dels Pinetons, Sant Esteve i Sant Jordi, per trams entre la plaça de Joan Abad i el carrer de València. Els treballs es realitzen amb cuba i aigua a pressió per garantir una neteja en profunditat i s'han programat en aquest horari per compatibilitzar-los amb l'activitat comercial i les terrasses de la zona. I tanquem un punt d'agenda. Avui arriba la jove festa a la piscina municipal de 9:45 a 12 de la nit. Les entrades ja estan exaurides. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Centenes de persones, majoritàriament jovent, van seguir ahir el partit entre França i Espanya, que va guanyar la selecció espanyola 0-2, davant la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament a la plaça de Joan Abad, en un ambient molt animat que es va tornar en eufòria col·lectiva quan Espanya va certificar el seu passi a la final. Diverses entitats, col·lectius i persones que organitzen i participen en activitats culturals, esportives, cíviques i de lleure del municipi, com també les que formen part de les barres, actuacions musicals i fires de la Festa Major de Ripollet, han elaborat conjuntament el manifest per uns espais de Festa Major lliures de violències. Segons la nota de premsa d'Acció Ripolletenca Antifeixista, la iniciativa neix arran dels actes violents ocorreguts durant la passada Festa Major del Roser de Maig i té com a objectiu reforçar el compromís col·lectiu amb les festes basades en el respecte, la convivència i la inclusió. El document defensa el dret de totes les persones a gaudir de la Festa Major en un entorn segur i accessible, rebutja qualsevol forma de violència i apel·la a la responsabilitat compartida per construir espais lliures d'odi i d'agressions. Aquesta setmana, entre les 6 del matí i les 10 del matí, s'estan duent a terme una neteja intensiva de la Rambla dels Pinatons, Sant Esteve i Sant Jordi, per trams entre la plaça de Joan Abad i el carrer de València. Els treballs es realitzen amb cuba i aigua a pressió per garantir una neteja en profunditat i s'han programat en aquest horari per compatibilitzar-los amb l'activitat comercial i les terrasses de la zona. I tanquem un punt d'agenda. Avui arriba la jove festa a la piscina municipal de 9:45 a 12 de la nit. Les entrades ja estan exaurides. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. 91.3

feel love. You've been so good to

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Centenars de persones, majoritàriament jovent, van seguir ahir el partit entre França i Espanya, que va guanyar la selecció espanyola 0-2, davant la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament a la plaça de Joan Abad, en un ambient molt animat que es va tornar en eufòria col·lectiva quan Espanya va certificar el seu passi a la final. Diverses entitats, col·lectius i persones que organitzen i participen en activitats culturals, esportives, cíviques i de lleure del municipi, com també les que formen part de les barres, actuacions musicals i fires de la Festa Major de Ripollet, han elaborat conjuntament el manifest per uns espais de Festa Major lliures de violències. Segons la nota de premsa d'Acció Ripolletenca Antifeixista, la iniciativa neix arran dels actes violents ocorreguts durant la passada Festa Major del Roser de Maig i té com a objectiu reforçar el compromís col·lectiu amb les festes basades en el respecte, la convivència i la inclusió. El document defensa el dret de totes les persones a gaudir de la Festa Major en un entorn segur i accessible, rebutja qualsevol forma de violència i apel·la a la responsabilitat compartida per construir espais lliures d'odi i d'agressions. Aquesta setmana, entre les 6 del matí i les 10 del matí, s'estan duent a terme una neteja intensiva de la Rambla dels Pinatons, Sant Esteve i Sant Jordi, per trams entre la plaça de Joan Abad i el carrer de València. Els treballs es realitzen amb cuba i aigua a pressió per garantir una neteja en profunditat i s'han programat en aquest horari per compatibilitzar-los amb l'activitat comercial i les terrasses de la zona. I tanquem un punt d'agenda. Avui arriba la jove festa a la piscina municipal de 9:45 a 12 de la nit. Les entrades ja estan exaurides. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Centenes de persones, majoritàriament jovent, van seguir ahir el partit entre França i Espanya, que va guanyar la selecció espanyola 0-2, davant la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament a la plaça de Joan Abad, en un ambient molt animat que es va tornar en eufòria col·lectiva quan Espanya va certificar el seu passi a la final. Diverses entitats, col·lectius i persones que organitzen i participen en activitats culturals, esportives, cíviques i de lleure del municipi, com també les que formen part de les barres, actuacions musicals i fires de la Festa Major de Ripollet, han elaborat conjuntament el manifest per uns espais de Festa Major lliures de violències. Segons la nota de premsa d'Acció Ripolletenca Antifeixista, la iniciativa neix arran dels actes violents ocorreguts durant la passada Festa Major del Roser de Maig i té com a objectiu reforçar el compromís col·lectiu amb les festes basades en el respecte, la convivència i la inclusió. El document defensa el dret de totes les persones a gaudir de la Festa Major en un entorn segur i accessible, rebutja qualsevol forma de violència i apel·la a la responsabilitat compartida per construir espais lliures d'odi i d'agressions. Aquesta setmana, entre les 6 del matí i les 10 del matí, s'estan duent a terme una neteja intensiva de la Rambla dels Pinatons, Sant Esteve i Sant Jordi, per trams entre la plaça de Joan Abad i el carrer de València. Els treballs es realitzen amb cuba i aigua a pressió per garantir una neteja en profunditat i s'han programat en aquest horari per compatibilitzar-los amb l'activitat comercial i les terrasses de la zona. I tanquem un punt d'agenda. Avui arriba la jove festa a la piscina municipal de 9:45 a 12:00 de la nit. Les entrades ja estan exaurides. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Centenars de persones, majoritàriament jovent, van seguir ahir el partit entre França i Espanya, que va guanyar la selecció espanyola 0-2, davant la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament a la plaça de Joan Abad, en un ambient molt animat que es va tornar en eufòria col·lectiva quan Espanya va certificar el seu passi a la final. Diverses entitats, col·lectius i persones que organitzen i participen en activitats culturals, esportives, cíviques i de lleure del municipi, com també les que formen part de les barres, actuacions musicals i fires de la Festa Major de Ripollet, han elaborat conjuntament el manifest per uns espais de Festa Major lliures de violències. Segons la nota de premsa d'Acció Ripolletenca Antifeixista, la iniciativa neix arran dels actes violents ocorreguts durant la passada Festa Major del Roser de Maig i té com a objectiu reforçar el compromís col·lectiu amb les festes basades en el respecte, la convivència i la inclusió. El document defensa el dret de totes les persones a gaudir de la Festa Major en un entorn segur i accessible, rebutja qualsevol forma de violència i apel·la a la responsabilitat compartida per construir espais lliures d'odi i d'agressions. Aquesta setmana, entre les 6 del matí i les 10 del matí, s'estan duent a terme una neteja intensiva de la Rambla dels Pinetons, Sant Esteve i Sant Jordi, per trams entre la plaça de Joan Abad i el carrer de València. Els treballs es realitzen amb cuba i aigua a pressió per garantir una neteja en profunditat i s'han programat en aquest horari per compatibilitzar-los amb l'activitat comercial i les terrasses de la zona. I tanquem un punt d'agenda. Avui arriba la jove festa a la piscina municipal de 11:45 a 12 de la nit. Les entrades ja estan exaurides. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Aquest estiu, Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Centenars de persones, majoritàriament jovent, van seguir ahir el partit entre França i Espanya, que va guanyar la selecció espanyola 0-2, davant la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament a la plaça de Joan Abad, en un ambient molt animat que es va tornar en eufòria col·lectiva quan Espanya va certificar el seu passi a la final. Diverses entitats, col·lectius i persones que organitzen i participen en activitats culturals, esportives, cíviques i de lleure del municipi, com també les que formen part de les barres, actuacions musicals i fires de la Festa Major de Ripollet, han elaborat conjuntament el manifest per uns espais de Festa Major lliures de violències. Segons la nota de premsa d'Acció Ripolletenca Antifeixista, la iniciativa neix arran dels actes violents ocorreguts durant la passada Festa Major del Roser de Maig i té com a objectiu reforçar el compromís col·lectiu amb les festes basades en el respecte, la convivència i la inclusió. El document defensa el dret de totes les persones a gaudir de la Festa Major en un entorn segur i accessible, rebutja qualsevol forma de violència i apel·la a la responsabilitat compartida per construir espais lliures d'odi i d'agressions. Aquesta setmana, entre les 6 del matí i les 10 del matí, s'estan duent a terme una neteja intensiva de la Rambla dels Pinatons, Sant Esteve i Sant Jordi, per trams entre la plaça de Joan Abad i el carrer de València. Els treballs es realitzen amb cuba i aigua a pressió per garantir una neteja en profunditat i s'han programat en aquest horari per compatibilitzar-los amb l'activitat comercial i les terrasses de la zona. I tanquem un punt d'agenda. Avui arriba la jove festa a la piscina municipal de 9:45 a 12 de la nit. Les entrades ja estan exaurides. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Ripollet 91.3.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Centenars de persones, majoritàriament jovent, van seguir ahir el partit entre França i Espanya, que va guanyar la selecció espanyola 0-2, davant la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament a la plaça de Joan Abat, en un ambient molt animat que es va tornar en eufòria col·lectiva quan Espanya va certificar el seu passi a la final. Diverses entitats, col·lectius i persones que organitzen i participen en activitats culturals, esportives, cíviques i de lleure del municipi, com també les que formen part de les barres, actuacions musicals i fires de la Festa Major de Ripollet, han elaborat conjuntament el manifest per uns espais de Festa Major lliures de violències. Segons la nota de premsa d'Acció Ripolletenca Antifeixista, la iniciativa neix arran dels actes violents ocorreguts durant la passada Festa Major del Roser de Maig i té com a objectiu reforçar el compromís col·lectiu amb les festes basades en el respecte, la convivència i la inclusió. El document defensa el dret de totes les persones a gaudir de la Festa Major en un entorn segur i accessible, rebutja qualsevol forma de violència i apel·la a la responsabilitat compartida per construir espais lliures d'odi i d'agressions. Aquesta setmana, entre les 6 del matí i les 10 del matí, s'estan duent a terme una neteja intensiva de la Rambla dels Pinetons, Sant Esteve i Sant Jordi, per trams entre la plaça de Joan Abat i el carrer de València. Els treballs es realitzen amb cuba i aigua a pressió per garantir una neteja en profunditat i s'han programat en aquest horari per compatibilitzar-los amb l'activitat comercial i les terrasses de la zona. I tanquem un punt d'agenda. Avui arriba la jove festa a la piscina municipal de 2:15 a 12 de la nit. Les entrades ja estan exaurides. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Un, dos, tres.

힘들어.

0: Love is the love. Love is the love.
1: Viaggia Ombogobongo.

into wrongdoing.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Nuranta.